cantó dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat